0: Venezuela.
1: Maxi Flash, sesión de

escoltar la sessió de Flash Running estàs rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Tens més sessions a la web i a l'app de Flash FM. Flash Running. Flash FM. Són les 9.

0: està entrat amb molta força, eh? Fa un parell de setmanetes que te la posem per aquí, per l'emissora del ritme, i està agafant embranzida. És el nostre nou flamant megacrack de la casa, Gordo. Amb rei... No estic... Gordo és el nom de l'artista, eh? This is Flash FM. Amb Rainier Zonnebel, d'aquest tema es deia Loco Loco, i l'hem fet servir per començar una nova hora, un nou matí. Ei, què tal, família? Hola, que hi ha algú per aquí? Sí, vinga, va. 9:03, què tal, família, com esteu? Després de sessionar cada el Flash Running amb el Miquel González, ara ens toca a nosaltres passar-nos-ho bé. I jo us acompanyaré fins a les 3 de la tarda. Tenim estona per endavant, eh?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, que tinguem un bon diumenge, 28 de juny del 2026. 9:03, anem, vamos a ello, va, som-hi.

dels temes més mítics de la carrera de Anuel AA, el Quiere Beber, des del 2018. Estem entrant en calor amb aquests primers temes del dematí. Hem escoltat també el Nueva Yol del Bad Bunny. Ara aquest, veníem de la sessió del Flash Running. Déu-n'hi-do com hem començat avui. 9 i 11, 9-11. Que, per cert, la sessió del Flash Running la deu haver escoltat molta gent. Jo, quan he sortit de casa, ara venint cap a la ràdio aquí a Barcelona, només hi havia dos tipus de persones pel carrer. Gent fent running, fent footing, i gent que tornava de festa. Era o els uns o els altres. I després jo, que anava, venia aquí cap a la ràdio. Però de debò, eh? Així estàvem, tu, matí de diumenge. És normal, és normal, és el que hi ha. Vinga, va.

0: poder del ritme.
1: Tinto de verano, Don Simón.
2: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
1: Y ahora, prova el blanco de verano, Don Simón.
3: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
7: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes-Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
6: Aquest estiu, sandàlies Skechers.

0: Sants Free Sleepings.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Flash! Flash FM Andorra 93.8.

Aquesta ja no te'n recordaves, eh? Molt bon tema de Karol G al costat del mexicà Peso Pluma. Això es diu Colón, anava publicat en el Deluxe del Mañana Será Bonito, que es deia Bichota Season, eh? Estem una mica un altre cop, eh? En aquesta Bichota Season. Arribant pràcticament a quarts de 10 del matí, tinc preparats ja Sech i Darel amb L'Otro Trago abans que Quevedo.

0: Es diu La Plena, és una col·laboració 100% colombiana entre BL, Westcol i Obi on the Drums. Per mi és una cançó que és la típica que escoltes quan vas a la platja i tens un grup de 10-15 joves allà a la teva vora amb un altaveu Bluetooth d'així amb veu alta. Sempre estan escoltant aquesta cançó, no sé com s'ho fan, eh? Però bueno, molt de platja, molt d'estiu. Passem de 6 minuts ja de quarts de 10 del matí. Escoltarem Psycho amb el seu Damarro Supernova abans la nova versió de l'Ayer la vida, Juan Magán. Amb Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

aquesta és actualment una de les cançons més escoltades de tot el gènere urbà arreu del món, el de Lejitos Remix. Firmada per Jay Wheeler al costat de Omar Kurtz. S'ha guanyat el dret de ple de sonar Flash. Seguim amb el ritme. Des de França, aquest tio està on fire. És Hugel amb el seu Jamaican Bam.

L'any 1992, el raper canadenc Snow va treure un tema així com de Ricky, que es deia Informer. El Daddy Yankee li va fotre molta màgia més de 20 anys després per reconvertir-lo en això que heu escoltat. Es deia Con Calma. Flash. Res a veure realment amb l'original. Va, que arribarem cap a les 10 del matí. Ho farem amb Belle i Obi on the drums abans dels Flashy. Això es diu Imagina. El món és nostre, ens deia l'avi.

0: Senyores i senyors, nens i nenes, petits i grans, sapigueu que això que es diu La Graciosa repeteix una setmana més al capdamunt del tot de la nostra llista d'èxits del calibre 45, Quevedo al costat d'Elvis Crespo, si vau sentir ahir el calibre. Ja ho veieu, eh? A dalt de tot, el number one. This is Flash FM. Per això l'hem fet a servir per començar nova hora. Ei, bon dia, família, com esteu? Flaixeros, flaixeres, sí, els que acabeu de connectar fa poca estona. Aquí estem, passant el diumenge fantàsticament. La primera hora ens l'hem folit, que ha donat gust. I estarem junts fins a les 3 de la tarda.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Amb tot el ritme que necessites per aquest matí de diumenge. Vamos a ello, som-hi.

La idea de Farruko per aquest estiu 2026 és rebentar-ho les pistes de ball amb això que es diu Ja pa què, i ho ha fet al costat del Steve Aoki. Un grande! L'hem fet sonar quan passen 10 minuts de les 10 del matí. Bon dia, família! Vinga, va, aquesta diu... Què diu? Quiero quedarme contigo esta noche? Sí, em sembla que sí.

0: o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

10:23 del matí, escoltes Flash FM, això es diu Coco, d'Omar Kurtz, un tema apte per escoltar a casa, de chill, de tranquis, allò de mama, estamos en casa de chill. Què diu la mama? ¿Quién es chill? Oh, mama, estamos de tranquis, eh? Escoltant Flash, clar que sí. Aquesta és la nova versió del Camins, del Sopa de Cabra, amb la Su i el Món DJ.

Són Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL parlant d'aquest rodamón de l'amor, el Vagabundo, sonant en directe, on si no. A Flash, quan són tocadíssims a quarts d'onze del matí en aquest matí de diumenge. Agradable, assolellat, tranquil·let. Flash. Són el Ni Borratxo.

Es diu Mi Gente, va sortir l'any 2017, fa 9 anyets ja, J Balvin, al costat de Willie William, que també és una mica com dir-se Nicki Nicole o Marc Márquez, eh? Willie William, molt bé. Un màquina, el tio. La veritat és que és un tamarro que ha fet il·lusió posar aquesta hora. Quan passen 5 de quarts d'11... Anem amb David Guetta. Això es diu Gong, Gong, Gong.

pujat encara més el ritme, eh? Amb el productor Bennett i el seu Bois un ton xeman. Inspirat en Los Chicos del Coro, en versió hard techno. Carai, petardaco que era això, eh? Molt apte en aquest temps de Sant Joan i Sant Pere, que és demà, per cert, eh? Felicitats als Peres, demà. Flash. Això es diu Muchacha. Flash.

Yandel al costat de Fade, amb això que es diu Yandel 150. I mentres me calientes... Va sortir el desembre del 23, des de llavors que te l'anem posant aquí a Flash, perquè te la sàpigues, perquè te la prenguis com jo. 10:46, per moure el cul i per moure tot el cos. Que, per cert, si teniu ganes de posar-vos en forma amb molt de ritme, diumenge que ve, 5 de juliol, al dematí, des de 10:15 fins a 11:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM. Celebrarem en el segon aniversari del Time Out Market, que s'ubica a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona, amb el DJ set del Miquel González i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Paul Cejas, que és un maquinote. Apunta't al formulari de la web de forma gratuïta. El trobaràs a Flash FM, a la nostra web, abans que volin les places. Recorda, diumenge... de 5 de juliol, diumenge que ve, Flash Fitness amb Flash FM i el Time Out Market. Potser sona aquesta, la nova Dana Mena i Lola Índigo. Es diu Petita.

0: Tira'm una foto.
1: Això es diu així, eh? Una foto remix. Una mica de reggaeton argentí. Al tanto, amb les fotos que us feu, que després es quedaran a la galeria del mòbil. I al cap de 5 anys, Google Fotos us diu, recuerdes este dia? I t'arruïna, eh, el dia sencer, la notificació aquella. Segons que t'ensenyi, dius, hòstia, no, millor que no m'ho haguessis ensenyat. Aneu al tanto amb el Google Fotos, que és una mica traicionero. Arribarem a les 11 d'aquí 5 minutets comptats. Flash. Ho farem amb el Siga Flowers i abans amb Manuel Turizo. Otra.

0: cançó és obra del productor estatunidenc, diria que d'arrels guatemalteques o mexicanes. Es diu Gordo. Col·labora amb Rainier Sonnevel, que és un artista, de fet, de, com de hard techno, bastant potent. L'altre dia el teníem pel Sonar. No sé si el vau veure. Han fet aquesta cançó que es diu Loco Loco, que és el nostre mega crack de la setmana. This is Flash FM. Sí, senyora. 11 i 2 minuts, ens hi hem posat fa un parell d'hores a les 9. Us acompanyo jo mateix fins a les 3 de la tarda. Ens ho estem passant pipa, estem posant bon ritme, estem de bon rotllo. Per tant, escolta, què més li podem demanar a un bon matí de diumenge? Un slow morning com aquest.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Poc més podem demanar. Mira, hem escoltat el megacrack actual. Anem a escoltar el megacrack de la setmana passada, que també és del rotllet, eh? Una mica de Moving to the Sun. Flash.

de Mallorca, ell és Rels B, un dels màxims exponents, si no el millor, de l'escena espanyola, així amb el rotllo més tranquil·let, més afro. Això es diu Tu vas sin. Sonant quan passen 7 minuts de les 11. Tinc preparats una col·labo de luxe, Wisin i Ozuna, abans però Bat Yal. I el seu Dame. El usa

0: circuit. Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Bar Ramars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Bar Ramars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Bar Ramars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
4: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!

Aviam com ho aixequem, això, ara, eh? Mare meva, ens hem quedat tots una mica moixos, una mica tristets, després d'aquest Luna. Bon tema del Fei, del Fercho. L'hem escoltat quan passen 22 minuts de les 11, camí de dos quarts. Escoltarem Quevedo amb el seu tema.

la connexió 100% colombiana, 100% de Barranquilla, de fet, que tots dos són d'allà. Són Shakira, al costat de BL, amb això que es diu Algo Tu. Un tema que ha anat encapçalant doncs, moltes llistes d'èxits d'arreu del món. Aquí també, a Flash, evidentment. Vinga, va, anem amb una novetat. Elena Rose, la veneçolana, al costat de Manuel Turizo. Aquesta segur que l'escoltaràs de festa, per tant, estigues atent. Es diu La Semana.

0: Pujant temperatures a Flash FM amb aquest tema calent. Calent és el nou remix del De Lejitos, Jay Wheeler, aquest cop acompanyat de l'Omar Kurtz, sonant quan falten 3 minuts per 3 quarts de 12 del migdia. Aquí a Flash, a l'emissora del ritme. Sí, senyor, sí, senyor. Molt bona, molt bona. Bueno, escolta, posant temperatures, mare meva, quin dia tan bo que fa, la veritat. Aquí un sol radiant a Barcelona, pel que veig a la resta del país també. I temperatures també bastant altes, eh? Ara aquí mirant 34 graus. 34 al Montmell. Tàrrega 33, Cervera també. Bueno, mare meva, 34. Aniran pujant més. Per tant, poseu-vos crema i aneu per l'ombra, que us derretiu, eh? Bombones.
1: I tu dices así.

no tot poden ser novetats, no? De vegades també hem de tirar d'algun clàssic del gènere. Com, per exemple, aquest Què pretendes? Col·laboració de J Balvin amb Bad Bunny, extreta d'un àlbum col·laboratiu, Oasis, boníssim, boníssim. El van publicar just avui, fa 7 anys, 28 de juny del 2019. Doncs mira, celebrant l'efemèride d'aquest albumaco ben xulo amb una col·labo amb 7 o 8 cançons. Talent posada, arribant ja cap a les 12 del migdia, queden 9 minutets. Escolta, bon matí de diumenge està quedant això, eh? Arribarem a les 12 amb la Shakira, també amb Danny Ocean, abans però David, amb Sergi Domènech. Això es diu molt malament.

0: La Graciosa, segona setmana consecutiva aquí sent el nostre número 1, encapçalant la nostra llista d'èxits al calibre 45. Ens veiem per La Graciosa, diu l'Elvis Crespo. Bueno, em pilla una mica lluny, ara no hi puc, ara no puc anar, Elvis. This is Flash FM. 12 i 4 minuts del dematí, hora del vermutet, ja, eh? Matí, migdia de diumenge. Si feu un vermutet, ei, porteu-me un got, sisplau, va, que tinc una mica de set. Estem aquí als Estudis Centrals en directe des de Flash FM. Per tot el país, per tota la penya escoltant aquesta hora, per tota la família. Ja ens hem polit la meitat de programa avui, eh? Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: M'hi he posat a les 9 del matí i us acompanyo fins a les 3 de la tarda. Per tant, encara tenim estona per endavant per escoltar bons temes com aquest, mira, el de Mora, que va aconseguir que el C. Tangana tragués nova música després de no sé quant de temps, amb aquest tema bastant addictiu. Es diu, evidentment, Drop.

Després de rebentar-ho tot l'estiu del 2021 amb el Pepas, el Farruko ha anat cada any intentant treure cosetes estiuenques. Aquesta és la seva proposta pel 2026. Es diu Ja pa què, l'ha fet amb Steve Aoki. No sé si arribarà al nivell del Pepas, però... Bueno, donem-li temps, que acaba de sortir fa poquet. Va, vinga, va. 12 i 11. Estem amb Bad Bunny. Ui, aquesta.

0: Montbuit. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Som This is Flash FM. Flash.

un tema sensual, atrevit, aquest. Es diu Coco, del Omar Kurz, que fa pinta que quan l'estaven gravant a l'estudi, allò que estava com parlant molt a prop del micròfon, no? Com gairebé fent-li l'amor al micròfon, per desprendre aquest to així com de Coco, molt eròtic. Fins i tot sentíem les onades, el rerefons marí, el vaivent de les oles, en aquesta cançoneta. Què hem fet sonar quan queden 5 minutets per arribar a quarts d'una del migdia, ja en aquest migdia de diumenge, de vermut, de jauja, de platgeta, d'estiuet... Bueno, estem bé, estem a gust. Sona el Golden a Flash FM.

Bizarrap amb Young Miko a les veus per fer aquesta sessió número 58, molt xula. Passant ja de quarts d'una del migdia, Flash FM. Aquesta per tota la penya que està a aquesta hora connectada a la ràdio des de la carretera, eh? Des del cotxe, la moto, el camió, l'autobús, etc etc etc. Que aneu a dinar, aneu por ahí avui o què? Quin peligro! No, normal, normal, home, fa dia de platgeta. I fa dia de piscina molt, eh? Si no t'agrada la sorra, a piscina. Jo vaig tenir ahir tarda de piscina. Fa, va. Oh! Oh! No tiene sentido todo eso, ¿eh?

pel·li negra i pel·li grossa. És el Mike Towers amb aquest tamarro del 2020, ja. Siu, diosa. Sonant en directe a Flash FM en aquest migdia de diumenge. Tancant la setmana, ja, eh? És l'enfolida que ha donat gust, tu. Ha passat en un obrir i tancar d'ulls. De moment, ens quedem amb el nou remix del Big Charlie a un tamarro del Sutherland, que es diu... Tot, tot.

del raper algerià Soul King amb Lola Índigo i RVFV amb això que es diu Casanova. Sonen aquest matí de diumenge 28 de juny, 28J. Avui és el dia de l'orgull LGTBI+. Dia de reivindicació, de celebració, per tant, també felicitats a tota la gent que el celebri. Aquí el celebrem amb música, com per exemple amb aquest muchacha.

0: la col·laboració de Rau Alejandro, El Zorro, amb Bizarrap. Era el Baby Hello, eh? Aquest parell van treure dues cançons seguides, la seva sessió i el Baby Hello, la que ha perdurat més en el temps, la que et posem aquí a Flash, és aquesta. Anem a entrar a la casita.
1: Nueva York!
0: Com si estiguéssim en ple concert de Bad Bunny, allà rodejats d'influencers, futbolistes del Barça, perquè hi havia doncs, el Pedri, el Lamine Yamal, el Fermín, sembla que estaven allà a la casita quan va venir a Montjuïc. Doncs anem a entrar-hi de ple, com si estiguéssim en un concert seu. Va, això ja ho coneixes, és el Nueva York.

0: He de dir que no sé d'on han tret les vocals d'aquesta cançó, qui és la persona que canta i tal, però l'han clavat bastant, eh? És veritat que fa com una mica apologia molt explícita del que vindria a ser el món de les drogues. Això si podeu evitar, allò, no li feu gaire cas. Però en qualsevol cas, és un tamarro, es diu Loco Loco. This is Flash FM. És el nostre megacrack de la setmana, saludeu-lo. L'invitem a passar, ja es queda dins de la nostra fórmula, la fórmula del ritme, la de Flash. Què tal, família? Són la 1:03 pràcticament. Nova hora, l'estrenem aquí a Flash. Per tots vosaltres.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, m'hi he posat a les 9 i us acompanyo encara durant 2 hores més, fins al punt de les 3. Ei, tenim temps encara per estona per escoltar bons temes, com per exemple això que es diu Moving to the Sun.

Sí, ja ho pots venir, ja. El Cano i Justin Quiles. Calor, calor, i tant, i tant. D'aquests temes per escoltar mentre vas cap a la platja amb la tovallola, les xancletes. I també les bambes, per cert. Ja fa dies que us en parlem d'això que t'explicaré mateix. Mira, atent, atent, o atenta. Aquest diumenge que ve, el 5 de juliol, des de quarts d'11 fins a quarts de 12, arriba el Flash Fitness. De Flash FM, el celebrem el segon aniversari del Time Out Market, que s'ubica a la segona planta del centre comercial Mare Magnum de Barcelona, amb una sessió Flash FM del Miquel González i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Apunta't de forma gratuïta al formulari de la web de Flash FM abans que volin les places, diumenge de ritme, diumenge d'exercici, diumenge de Flash Fitness, amb Flash FM i el Time Out Market. Potser sona aquesta, la nova de Mike Towers. Yeah.

0: aquí, el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
1: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
4: Flash FM. La que mana.

massa bé, festa, noi. Ahir em vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. També em va dir que estava encantada escoltant Flash FM a totes hores del dia. Li encantes, nota. 1:25 del migdia, escoltes Flash FM. Es nota que ha arribat l'estiu. Estem una mica amb aquesta energia de cap de setmana, que tampoc té mèrit tenir-la un dissabte o un diumenge, però és que aquí la tenim tots els dies de la setmana. Això, si ens escolteu de dilluns a divendres, també ho sabreu, també ho notareu. La següent, Quevedo.

Un èxit que recuperem de finals de l'estiu passat. Es diu La Plena. Eren BL, Westcall i Obi on the Drums a la producció. Quan passen 3 minuts de quarts de dues del migdia, escoltes Flash FM. Atenció amb això, eh? Aquesta cançó ens arriba des de França, d'un parell de productors rapers que es diuen Mauvais Joe. Es diu Maladie. Últimament està a cada story d'Instagram que em trobo. Per tant, això vol dir que és un autèntic èxit.

has triat la banda sonora correcta per acompanyar el teu vermutet, el teu pica-pica, a la piscina, a la platja, al parc, al balcó, on sigui. La banda sonora que posem a Flash FM, la banda sonora amb més ritme de tota la ràdio. Era el de Lejitos Remix, te'l fèiem sonar una vegada més aquí a l'emissora del ritme, 1:43. Tinc preparat el Loco de Justin Quiles, que és un tema que és així com molt divertidot. Abans una mica de house, això es diu Jam.

8 minuts per arribar a les dues. Una col·laboració que inclou tota l'Amèrica Llatina, eh? Alejo des d'Argentina, Faith des de Colòmbia, Robi des de Puerto Rico, unint-se a l'estudi. No sé on devien quedar, quin punt intermig devien acordar. Per fer aquest panticito. Vinga, va, el menú per acabar l'hora. Escoltarem l'himne del Mundial, el Dai Dai, també una col·laboració de la Osa i Quevedo i també els Figaflauas.

0: de totes les cançons que posem a Flash FM. Aquesta és la número 1, la líder ara mateix. Per tant, és la que té més ritme de tota la fórmula del ritme. Si això fos l'examen de selectivitat de matemàtiques, que molta gent el va suspendre, a nosaltres ens hauríem de preguntar la fórmula FX ritme. Aquesta la provaríem seguríssim, la resta no. This is Flash FM. Hem començat amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, una nova hora aquí a la sintonia de Flash FM en directe des del Passeig de Gràcia número 55. Salutacions, jo encantat de saludar-vos aquesta última horeta en directe. Ei, hola, eh?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, quina calda que fot avui diumenge, tu. Aviam si ho amenitzem amb una mica de ritme fresquets. Cortesia del Bad Bo. Això es diu Eu.

11 minuts que passen de les dues del migdia. Sonarà el Yapaqué de Farruko amb Steve Aoki aquí a Flash FM per tota la penyera que està connectada a aquesta hora. Abans ho comentàvem, eh? Quina calda que fot avui diumenge. En alguns punts... També mirant predicció veig que sí que és veritat que cap a l'oest del país fa pinta que ha de ploure o que plourà, per tant, aneu al tanto. Però vaja, o sigui, tenim temperatures ara mateix de 37-38 graus en alguns punts. Això no és normal. Ho estem normalitzant i clarament no és normal.

0: buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella.

0: FM en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio.
4: Que no?
3: Seu i escolta.
4: Arriba.

Flash Urban. Ei, ei! I al cap de setmana la festa no s'atura amb el Maxi Flash, el Flash Running, el Calibre 45, el Warm Up i el Flash Urban Deluxe. Tot el poder del ritme es concentra en els programes de Flash FM. Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

aquí el teniu, l'home de Kurtz. Diu que s'escalfa quan la veu i que també s'escalfa ella quan es toquen. Doncs no sé jo, però amb la calor que car d'aquí fora, igual el voldria una mica lluny, saps? Allò en plan, dona'm una mica d'espai, xato! Home, no passis aquí donant-me calor, eh? Tira, tira cap a l'altra banda del llit, home, no? Deixa'm en pau. Va, que en 5 arribarem a quarts de 3. Flash. I ho farem amb Bizarrap i Daddy Yankee amb la sessió número 0, que diu algo així com que la nova temporada empezó i que dale al play, no?

Aquest és el dard de la Shakira. Possiblement apuntant a Piqué, o vaja, o potser ja ho ha deixat enrere i l'ha oblidat. Es diu Soltera. Quan justament hem passat de quarts de 3 de la tarda, seguim en directe aquí a Flash FM. Ens quedem ara cap a casa, ens apropem, sí, cap a Sabadell, precisament. Sabadell i el Maresme, els Flashy i els 31 Fam. Estic d'after, no vulguis que et salut.

És la veu del Manuel Turizo, que li va com en ell el dit, absolutament, sense cap mena de dubte, aquest beat de reggaeton tranquilot, agradable i molt bo. Es deia Una Lady com a tu, te l'hem punxat un cop més aquí, a l'emissora del Ritme, quan passen 6 de quarts de 3 de la tarda. Anem amb Rau Alejandro i el seu Contrabando. No el va fer sol, però el va fer acompanyat de Wisin i de Ñengo Flow. Per tant, estem parlant de tres noms bastant importants de l'escena, s'ha de dir.

és la veu i l'estil inconfusible, absolutament únics, del Rusowski, des del seu àlbum debut que va publicar l'any passat, que es deia Daisy. Aquesta va ser la cançó que es va fer més viral de totes. Realment destaca per sobre de la resta. Es diu Malibu, l'hem fet sonar a Flash just abans d'anar cap al... Bueno, mira, d'anar cap al sud, cap a Andalusia, per escoltar a Issa amb RVFV i aquest potent muchacha.

El tio està immers en plena gira amb el David Tirarmas Photos World Tour. Avui el tenim a Londres, ocupat amb el seu concert. Demà se'n va cap a Marsella per actuar a França, eh? També a Nanterre estarà. I després se n'era cap a Suècia, cap a Estocolm. Fixa't, té feina per davant encara el Bad Bunny. I encara que aquest Titi me preguntó no formés part de l'últim àlbum del DTMF, de ben segur que l'ha fet sonar en més d'un concert, el seu setlist. Queden 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda, moment en què us diré adeu, però de moment encara ens queden unes quantes. Primer, això que es diu Loquita, de J.C. Reyes.

0: sabe.
1: Clar que sí, clar que sí. Havíem d'acabar allò dalt de tot. Els Figaflaues des de Valls. La Marina està morena recuperant aquest èxit que ja té un parell d'anys, però que està envellint força, força bé. Les 3 de la tarda, menys 7 minuts. This is Flash FM. Moment per mi d'anar plegant, d'anar tocant el 2, però vaja, jo us recomano que ningú canviï d'emissora, perquè aquí el ritme segueix sonant 24-7, ja ho sabeu. Ens hem posat a les 9 del dematí, són les 3 de la tarda pràcticament. Apa, per mi ha estat un plaer, eh? Ja que tingueu una bona tarda de diumenge, demà dilluns.
2: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: A passeu.

0: 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Escoltes Flash FM Andorra 93.8.

0: 8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions

0: www.sandalias.cat.
1: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
2: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
1: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
3: Ja és aquí, el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
5: Dijous 2 de juliol, vine a la Pool Party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
4: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
6: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
6: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu.
7: Més per tu.
8: El nostre so és únic.
9: La

0: Bombuit. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
3: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
2: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
4: Ja és aquí, el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Que viva!

0: 93.8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.